chelle kulen anyane len anyane kuy xey jublulen diuta jub farda dulen de ki fanen pelam pelam